0: Anem a quedar-nos amb això, amb la música, perquè si ens quedem amb la calor, anem a quedar-nos amb Another Sunny Day, un altre dia de sol. Almenys queda més poètic que dir que ara mateixa tenim 38,8 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva, no? Dic jo. Però és que tenim 39,8 a Montesa, a l'Ajuntament, 39,2 a Quesa, 38,8, la mateixa xifra que tenim a Xàtiva en Enguera, 38,7 a la Pobla Llarga, que per cert ahir va registrar més de 45 graus. Una autèntica animalada. 37,8 en Carcaixent. Per cert, Carcaixent, ahir va registrar la temperatura més alta de tota Espanya i de tota Europa. I, per exemple, per quedar-nos amb una de les moltes estacions d'Avamet i d'Aemet que n'hi ha a Xàtiva, a aquestes hores, a les 12:22 minuts, a Ausias Marc, 37,6 graus. Xàtiva ahir va assolir la temperatura més alta d'un mes de juliol en els últims 11 anys. Totes aquestes dades, totes aquestes temperatures patrocinades, com sempre, cada dia per Òptica i Joieria Vicente Sancho en el Vereda Jaume I de Xàtiva. I el que ens queda. El que ens queda avui i el que ens queda demà. Lluís Francesc, meteoròleg d'esta santa casa, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com estem?
0: Acalorats. A més, mira, vaig a contar una interioritat de la ràdio. 38,7 tenim fora dels estudis, 30,3 tinc dins de l'estudi perquè s'ha estropeat l'aire condicionat. Portem 3 dies sense aire condicionat i és un autèntic suplici això de fer ràdio. O sigui, que l'oient ens tinga en compte que estem fent ràdio a 31 graus pràcticament perquè se'ns ha trencat l'aire condicionat.
1: En la canaleta de la suor,
0: és increïble.
1: Per l'esquena.
0: Increïble. Lluís, vinga, va, anem a respondre preguntes, les preguntes que es fa tot el món. Això quan s'acaba, Lluís?
1: Bueno, tu saps que les temperatures més altes vindran en un ratet, que sí, debuta sí. La pressió del dia i debuta la situació orogràfica de la zona, que l'avís taronja de risc important es queda curt per lo que va passar ahir i per lo que pot passar avui. Així que les temperatures avui una altra vegada estaran entre al voltant dels 44 graus. 45 és algun poc, possiblement hauria que mirar bé l'estació meteorològica. Sabem que les estacions d'Avamet són estacions de persones aficionades a meteorologia. Generalment hi ha una persona encarregada de fer una auditoria de les estacions, generalment també, però no totes les estacions meteorològiques són les idònies. Hi ha moltes xineses en molts puestos. Bueno, que és un poquet complicat medir correctament la temperatura de l'aire. Per això, quan parlem de temperatures tan altes, hi ha que afilar molt fi. Això està clar. En qualsevol forma, de qualsevol manera, estem parlant d'una situació anòmala per complet, tant ahir com en el dia d'avui, i ja demà comencen a baixar les temperatures. Però recordem que demà estarem damunt dels 40 graus, de nou. O sigui, que estem en una situació que ja dic, és una... com està bullint la costera i la ribera alta, que són els llocs on més es nota esta situació. També a la Vall d'Albaida, però no tant. I també a la Canal de Navarrés, però no tant. Però, evidentment, Xàtiva és el punt, a més, que ja se veia de fa molt de temps, que es parlava en Aemet de Carcaixent, però Xàtiva era el punt dins de la costera complexe, que se veia que era el complexe, se sabia que anava a 44 graus, i segons l'umbral de l'Agència Estatal de Meteorologia per a l'avís vermell, són 44 graus.
0: Sí,
1: recordem, avís groc, 38, avís taronja, 40. Avís roig, 44. I no és que s'ha fregat, és que s'ha tocat. I lo de la Pobla Llarga hauria que veure, però 45 graus és una autèntica barbaritat.
0: Te puc assegurar jo, bueno, jo no estava ahir en el poble, però la meva família que estava al poble,
1: que és el teu poble.
0: La meva família que estava al poble em van dir que era una situació que no havien viscut mai. 45,6 graus, trobes, si no vaig errat, si 45,6, i la estació meteorològica, pel que comentaves abans, precisament a la Pobla Llarga, està en l'Ajuntament, o sigui, que està en el centre del poble, 45,2. Perdona, m'havia equivocat jo.
1: I estarà ben posat.
0: Sí, això, i tant.
1: Estic amb molta seguretat que estarà ben posat.
0: Després, o sigui, has dit coses molt interessants, Lluís, que no vull que se me passen, perquè has dit, això és una anomalia, en totes les lletres. T'ho dic perquè, clar, nosaltres ahir vam titular a una notícia de la nostra web, que l'oient pot entrar a voler-la, allò de Xàtiva va aconseguir, bueno, assolir, millor dit, ahir la temperatura més alta d'un mes de juliol en els últims 11 anys, perquè, segons les dades que va compartir a EMET en la Comunitat Valenciana, el 7 de juliol de 2015 es van arribar a mesurar 45,9. 2015, parlem de fa 11 anys. Així, de seguida, hi ha els comentaris dels negacionistes del canvi climàtic que diuen, bueno, però és que ja se va fer això fa 11 anys. Bueno, però és que això no té absolutament res a veure, perquè allò era un dia concret en un moment concret, com bé va explicar ahir a EMET. I el canvi climàtic implica que aquestes onades de calor són contínues, com és el que portem vivint en les últimes setmanes. És així o no és així, Lluís? Més que res per callar boques, eh?
1: No, és que és una llàstima, perquè les persones tenim que tindre un concepte ben clar en la vida. Una cosa és l'espai-temps humà, una altra cosa és l'espai-temps meteorològic i una altra cosa és l'espai-temps geològic. Mm. Són diferents. No podem parlar per parlar sense conèixer realment la climatologia. La climatologia nostra. Estem vivint del clima dels últims 30 anys. Així ho reflexa l'Organització Mundial de la Meteorologia. Per a conèixer els canvis i les anomalies, tenim que fixar-nos en els últims 30 anys d'aquest període en un lloc. I estem veient-lo no solament en un lloc, estem parlant de tota la Comunitat Valenciana, no, més. Mm. Estem parlant a nivell regional, a nivell pràcticament global, que els colors vermells són els que manen en els últims anys. Mm. I això no és una cosa qualsevol. I d'aquí a 30 anys, bueno, pues, els negacionistes no se'n recordaran de res. Lo que vaig dir, pues, bueno, ho vaig dir perquè no sabia, però quan arriben les coses o les conseqüències, bueno, pues, si no posem un poquet de sentit comú en tots els aspectes, des de baix fins a dalt, pues, arribarem a que podem tindre situacions completament anòmales. No solament la calor, perquè la calor és una situació concreta que tenim durant l'estiu, però és que darrere la calor venen altres conseqüències com són fenòmens meteorològics adversos.
0: Bueno, clar, bé,
1: que afecten a la societat.
0: Clar, és que jo al·lucine que encara a dia d'avui, 8 de juliol de 2026, ho sent, però estic molt enfadat en això, perquè he llegit comentaris en les últimes hores, que a dia d'avui continuem negant allò bàsic, que és que no és normal, és una anomalia, com bé dius, que passe el que estiga passant, que la temperatura de la mar, després ho publicava també l'Agència Estatal de Meteorologia en la Comunitat Valenciana, supera per 3 graus a la de l'any 2024. I sabem el que va ocórrer el 2024? La Dana. Vull dir, mateixes dades, mateixes xifres, incendis forestals que estem vivint, per sort, i toquem madera, així a casa nostra, encara ningú, però estem en risc extrem d'incendis forestals. Hòstia, no, de deberes, és que no sé què més. També ens estem acostumant una miqueta, que això ho parlava ahir a casa, allò de, abans, quan un dia d'estiu feia calor, feia 38, 39 graus, 40. Hem arribat a 40 moltes vegades, per descomptar. La gent de Xàtiva i comarques no cal que li diguin que és la calor. Però una cosa és 38, 39, 40, entendre eixes com a màximes, maximíssimes, i l'altra passarà a tindre 44, 45. És que són 4, 5 graus més. I és que demà dius tu, baixa la temperatura. Sí, però la màxima seran 40, 42 una altra vegada. És que ja estem barallant unes xifres, Lluís, que em pareixen desorbitades, de deberes.
1: Bueno, Sí, és així. El tema és com afecta la societat, com afecta la població. Per això una bona planificació de riscos per part de les administracions donarien una millor cobertura a una situació anòmala com la que estem vivint i que evidentment són així. Hi ha moments que passen i per això se diu onada de calor, que ja vam parlar la setmana pròxima. Sí, també el divendres hi ha una baixada extraordinària. Però clar, estem parlant d'una baixada extraordinària respecte a, per exemple, avui, quasi 10 graus, no?, de diferència, però clar, el divendres continuarem 36 graus, i amb humitat.
0: I les nits, que ho deies tu este matí al matinal, el pitjor no són el dia, que també són les nits.
1: Les nits són, no hi ha forma de portar és que ja no saben el que tenen que fer. No. Si estem passant la nit, posem l'aire condicionat. L'aire condicionat va contra natura. El tema és que el millor és posar aquests ventiladors que tenim per a passar la nit, perquè és l'única forma de que no ens estropeixen menys el cor i estropeixen menys el nostre mig. Perquè estem en estiu i ha vingut l'estiu fort, perquè hem recordat que el mes de maig va ser menys càlid i ara el mes de juny ha anat poc a poc en una concordància, però a última hora ha començat a tirar pa avant i ha vingut juliol en una força que no se pot aguantar, i encara no estem en la canícula, que la canícula comença el
0: pròxim, una setmana,
1: la setmana pròxima, el dimecres pròxim, així que és el que toca.
0: Lluís, gràcies. Et seguirem escoltant a les diferents finestres informatives de Ràdio Xàtiva Cadena Ser. I mira, et convides, si vols, que et quedes sintonitzant tu i tots els oients, perquè anem a parlar precisament de com afecta la calor a la salut. Anem a parlar amb salut ambiental, amb sanitat pública, per a que ens conten una miqueta què podem fer per a cuidar-nos. Cuida't, amic. Una abraçada molt forta.
1: Igualment a tots. Una forta abraçada.
0: Adéu.

0: grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
1: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a Pasache del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
3: I se soquió la 1 i 9 minuts, 40,2 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva, 40,7 en l'estació meteorològica de Bamet de l'IES Pere d'Esplugues de la Pobla Llarga, 40,7 en l'estació meteorològica de Bamet de Montesa, 40,7, no estic, és de veres, no estic fent aposta, en Quesa Campamento Rio Grande. 40, 40, 40, 40, ja són desenes les estacions a les nostres comarques que marquen 40 graus en este segon dia de la segona onada de calor de l'estiu. Recorden, oients, avisos taronges en la comarca de la Costera i la Canal de Navarrés, avisos rojos en la comarca de la Ribera Alta, risc extrem d'incendis forestals a tots i cadascun dels municipis de les nostres comarques. En fi, paciència i ràdio, perquè almenys la ràdio refresca, no?

Mare Déu, quina basca! Quina xafogor, canta la gossa sorda. N'hi ha dies que el termòmetre com avui doncs supera els 40 graus, però qualsevol persona de poble sap que no totes les calors són iguals. N'hi ha una calor que es pot, bueno, més o menys aguantar, podria dir així, està la basca, que nosaltres la coneixem i molt, i sa basca, aquesta calor que s'enganxa a la pell, que no deixa córrer l'aire, que fa que només eixir de la dutxa t'hagis de tornar a clavar en la dutxa, que només eixir al carrer, doncs, com cantava la gossa sorda, se t'escapa un redeu quina basca.

Déu, quina basca. Potser per això aquesta expressió ha arribat fins als nostres dies, perquè n'hi ha sensacions que cap número, que cap xifra, que cap estació meteorològica pot explicar tan bé com ho fa una paraula.

I dirà l'oient, Jordi, quanta música estàs posant, com és això? Bé, doncs, perquè els dimecres a aquesta hora anem a plantejar-los durant tot l'estiu a este Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques, fer una aturada, fer una parada, tirar de freno de mà de la rutina i disfrutar de l'estiu i de la ràdio a l'estiu que ens convida, doncs, a fer altre tipus de continguts més tranquils, més pausats, més culturals i fins i tot més filològics, si es pot dir així. Alexia Úbeda.

0: Hola.
1: Hola, hola.
0: Com estàs?
1: Molt contenta, molt il·lusionada d'estar així amb vosaltres. Com
0: Benvinguda
1: esteu?
0: Benvinguda a casa de matins, ara.
1: Sí.
0: Després d'eixa temporada sencera amb les píndoles a la ventana, ara tornes cada dimecres, ho vam contar ahir, amb Poble de Paraules.
1: Poble de Paraules, que avui encetem. La veritat que molt contenta, amb moltes ganes, i amb ganes, sobretot, de veure com reacciona la gent. Espero
0: doncs bé,
1: que vos
0: ja
1: agradi molt.
0: Sí, segur que sí. A més, és una secció en la que la gent pot participar, perquè el que anem a fer és parlar de paraules. De paraules
1: Exacte.
0: De casa nostra, de les nostres comarques, dels nostres pobles, que totes i tots coneguem i que totes i tots utilitzem. Però potser vostès en tenen d'altres. En saben d'altres. Tenen una altra significació per a les que conta Alexia i jo l'escolte, perquè jo, la veritat, utilitzo la paraula, però no sóc expert com ella, que és filòloga. Per tant, des d'avui i fins a la setmana del 30 d'agost, que acabarà la temporada d'estiu, comencem esta secció, este poble de paraules, perquè, com bé deia a l'inici, per exemple, avui amb la calor, cap número pot explicar tan bé el que és la basca, per exemple, una paraula. La paraula com a vida, la paraula com a secció. I en esta secció anem a fer molts i molts viatges sonors. El primer d'ells, el sonarà. Sort en tinc de tu.
1: Imagineu-vos un matí qualsevol de juliol en qualsevol poble de la costera o de la Canal de Navarrés. Encara no són ni les 8 i ja hi ha qui s'ha alçat amb el cant del gall. Aprofita la frescoreta del matí abans de que el sol apreti de valent i comenci a caure a plom. Les persianes continuen mig abaixades, però als carrers ja se sent algun «Bon dia, tolo dia!», el soroll d'una granera agranant la porta de casa o el carro d'algun llaurador que ja torna del camp i va directe a esmorzar. Les iaies han eixit ben prompte a comprar o a fer els recaus, perquè, com bé saben, quan apreta la ponentà, més val estar a cobert i no eixir ni a per pa. Mentrestant, a moltes cases encara no s'ha mogut ni una persiana. Els més joves continuen dormint a cama solta després d'haver-se passat mitjanit fent la volta, buscant comboi, asseguts a la replaceta arreglant el món o pegant una caminaeta amb aquell xic o aquella xicona que els lleva la son. A migdia, el poble sembla haver desaparegut. No corre ni una miqueta d'aire i fa una calor que bada les pedres. «Che, tu, quina ponentà que cau!», diu algú des d'un balcó mentre es venta amb el palmito i es pren una orxata ben fresqueta. Altres aprofiten per a fer-se la becaeta, perquè eixes hores no s'està ni per a fer-se un ou. Però quan el sol comença a fluixar, el poble torna a eixir al carrer. Els carrers s'omplin de vida, comença el guirigall, arriben les festes i els iaios i iaies seuen als brincalets de la casa mentre les netes i els netets juguen a la plaça sense mirar el rellotge. Les cadires ixen al carrer també. La gent es posa al ras a prendre la fresqueta. Es fan rogles i les converses s'allarguen fins ben entrada la nit. Uns baixen amb la colla a la plaça, altres ixen a fer un moset, i sempre hi ha qui aprofita les nits d'estiu per a començar a festejar. Alguna miraeta que s'allarga més del compte, algun somriure mig amagat, fins que algú, per fi, s'atreveix a fer l'ullet. Qui sap si aquell romans serà només cosa d'un estiu o de tota una vida. I és que l'estiu als nostres pobles no és només una estació de l'any, és una manera de viure, de trobar-nos, de fer comboi, de prendre la fresca, també de festejar i, com no, de contar-nos la vida. I moltes d'aixes paraules que encara ressonen als nostres carrers i a les nostres places són precisament les que avui volem recuperar.

0: Doncs amb la música de Malux, amb Convoy, la primera paraula, com no podia ser d'altra manera, d'esta secció. Hòstia, que viatge més xulo hem fet, eh? Jo crec que tots ens hem transportat una miqueta als pobles, als nostres carrers, a les nits d'estiu, interminables i indormibles per a molta gent.
1: Malauradament.
0: Però sí, hem fet un viatge. Estos viatges me'ls faràs tots els dies, no? No m'habituaràs avui i després no me'ls faràs. No, sí.
1: No, anem a fer-los tots els dies. Clar que sí, alguna sorpreseta també anem a dur, perquè correcte. Tampoc vulguem sempre el mateix.
0: Clar, sí,
1: podem canviar
0: sí,
1: i fer sorpreses.
0: I, de fet, el que volem també insistir és que és el 96-227-2213, que està obert per a que vostès ens puguen telefonar, o si són més vergonyosos o vergonyoses, poden també enviar un WhatsApp o una nota de veu al WhatsApp del telèfon i parlar-nos de paraules que avui, bueno, avui està clar del que parlen, valga la redundància, del convoy. A veure, Alexia, què significa convoy?
1: Convoy és una de les paraules més boniques i més favoritíssimes meues de la nostra llengua. Sí, perquè al cap i a la fi el que fa és representar-nos a nosaltres, el nostre caràcter, la nostra forma de viure, i sobretot a l'estiu, la veritat, encara que sempre ha d'haver un poquet de convoyet. Però, quan diguem que una cosa ens fa convoy, no parlem només de passar-ho bé, que és el que moltes persones, tal vegada, han pensat. A mi també me va passar
0: sí.
1: de primeres.
0: Sí, sí.
1: Però, si anem un pèl més enllà, podem veure que parlem també de les ganes, de la il·lusió, i d'aquell ambient que fa que qualsevol pla vinga encara més de gust, bueno, amb calor i tot.
0: I això no ho justifiques, vull dir, d'on ve la paraula convoy etimològicament?
1: Doncs, i esta paraula ha viatjat per països, perquè és un anglicisme, ve del francès, galicisme,
0: vale,
1: que es diu quan ve del francès. Convoy o convoy. Això m'ho corregirà.
0: Convoy en N-V baixa.
1: Exacte.
0: Convoy.
1: C-O-N-V-O-I.
0: Vale.
1: És la forma original, l'etimologia, que és ixa disciplina que estudia l'origen de les paraules.
0: Vale.
1: Doncs el trobaríem ahí.
0: I què seria ese convoy?
1: En un primer moment estava un poquiu més allunyat d'allò que utilitzem a dia d'avui o que assimilem quan parlem d'esta paraula, donat que designava un conjunt de persones o de vehicles que feien camí junts.
0: Ah, un convoy.
1: Exacte.
0: Que en castellano se sigue diciendo convoy para convoy de vehículos.
1: Exacte. Així tinguem una paraula polisèmica, com saben els nostres oients, o sigui, una paraula amb diversos significats.
0: Era anar tots juntets.
1: Sí, i va
0: tots
1: ser
0: plegats.
1: Com la primera acepció, el primer significat que trobem, però amb el pas dels segles, aquell anar junts, anar plegats, va començar a associar-se a eixir, a divertir-se i a compartir una estona fins a convertir-se en ixe convoy que coneixem avui.
0: Això és superxulo perquè és una mostra de que les paraules van fent camí amb nosaltres amb la vida, no? Vull que canvien les paraules i els seus significats perquè també canvia la manera de viure, Alexia.
1: Exacte. Fixa't que esta paraula del francès, perquè podem pensar, i quan va arribar a la nostra llengua?
0: Pues, t'ho portes a dir en un folio que acabes d'agarrar.
1: Sí, sí, sí. Si és que jo, així, les coses
0: preparades. I què?
1: No, disfruto jo, mogo jo. Doncs va entrar a l'edat mitjana.
0: Que
1: a la
0: dius?
1: Nostra llengua. Sí, sí, fixa't si ens acompanya
0: mira,
1: des de
0: si fa
1: temps.
0: Si fa temps que fem
1: convoy. Imagineu-vos que hi ha coses que semblen que són d'ara i no, no, tenen més temps del que pensem. Això va evolucionar d'aixa manera. Primer designava i se conjunt de persones que viatgen juntes, ja a la nostra llengua en referisc. D'ahir va passar a anar junts, anar plegats, a divertir-se, ja introduïm ahir la diversió, com ben s'agrada a totes i tots. Després hi ser ambient més festiu, ja no només passar-ho bé en un ambient general, sinó ja la festeta, com l'estiu i els nostres poblets, que ja comencem amb les festetes,
0: sí.
1: I d'ahir ja passaríem a ixes ganes, a ixa il·lusió i a l'entusiasme.
0: Que xulo! I què diu de nosaltres esta paraula? Vull dir, per què la diem encara després de tants anys, després de, bueno, des de l'edat mitjana, que acabes de dir.
1: Sí, sí, ha anat evolucionant, com tu també has dit molt bé, que les paraules canvien amb nosaltres i amb les societats. Però sí, convoy encara ens acompanya i està amb nosaltres perquè descriu ixa manera de viure tan nostra, tant de la terreta, tant de les nostres comarques i pobles. Potser per això està tan arrelada al País Valencià en general. Pensem, quan la quan la diguem en ises festes, en les colles,
0: sí,
1: en les sopades al carrer, sí, en ises bandes de música, les comissions festeres, falleres, sí, de tot. Així, moltes de les coses importants sempre s'han viscut en companyia i amb comboi.
0: I això és precisament el comboi, l'alegria de compartir.

0: que has dit, Alexia, allò de fer sopars a la fresca, les sopars d'estiu al carrer, a mi m'ha vingut al cap també prendre la fresca.
1: Mm-hmm.
0: Què significa prendre la fresca?
1: Doncs aquesta expressió, també molt nostra, no té massa rebombori, com sí que passava en Comboi.
0: Vale.
1: La veritat és que fa referència a aquest moment, quan ja cau el sol, per mm-hmm. fi, i aprofitem aquesta baixada de les temperatures, l'arribada de la fresqueta, per a eixir al carrer.
0: Mm-hmm. Però bueno, això significa més, no? Vull dir, més enllà de la temperatura, que qualsevol persona que hagi crescut en un poble sap que significa enjuntar-se i significa, doncs, una nova manera d'acabar el dia, que, per exemple, a l'hivern no es pot fer. D'on ve, Alexia, prendre la fresca?
1: Realment no té una etimologia molt complicada.
0: Uh-huh.
1: Bàsicament és una manera, com tu comentaves, d'entendre la vida i entendre l'estiu, perquè abans no existien els ventiladors ni els aires acondicionats.
0: Ah, claro.
1: I era una bona manera per a poder tindre ixa fresqueta, a més d'anar als rius, a les platges...
0: Yeah. Sí, sí, sí, sí. Els veïns acabaven reunint-se, no?, per a parlar, per a comptar-se el dia, per a... deixar passar les hores, jugar al parxís...
1: Exacte, podríem dir que és una sort de ritual, fins i tot,
0: sí,
1: no? Una cosa
0: sí.
1: de compartir, de fer comunitat i de fer poble.
0: I què ens diu de nosaltres prendre la fresca?
1: Doncs és una forma de conviure, no només de viure, a missa proximitat, a missa confiança. De fet, durant bona part del segle XX, quan el sol començava a baixar i les cadiretes ocupaven totes les voreres i els carrers, es transformaven en una gran sala d'estar compartida.
0: Ai, que xulo. Mira, que guai. No ho havia vist mai així. Sí, sí, sí.
1: Sí, i a dies d'avui encara continuen les veïnes i veïns compartint les notícies, els consells de cuina, de neteja, les històries, els romansos, els cotilleos... Tot
0: el dia a dia.
1: Exacte, és el nostre radiopatio.
0: El dia a dia. Una altra paraula que ha volgut Alexia portar per a esta primera secció, i que està justificada amb la onada de calor que estem vivint, és ponentà.
1: Quina ponentà. Redeu quina basca.
0: Què significa ponentà?
1: Doncs ponentà té a veure amb el temps, amb el clima, com bé podem pensar, no? Estem parlant no d'una calor qualsevol, sinó que més bé ens referim a ixe vent sec, que és com ixa característica afegida, que arriba des de l'interior i que sembla capaç d'assecar-ho tot.
0: De l'interior, de ponent, no?
1: Exacte, exacte, de ponent. Per això, la ponentà.
0: Correcte.
1: És ja aquesta sensació que ve per l'explicació
0: ponent.
1: Que acabem de fer, perquè ve l'aire de ponent, que és molt sec, i ens fa tindre aquesta sensació.
0: I, vale, ponent, del punt cardinal, però i el sufix ada?
1: Bueno, és un sufix que també podem trobar a paraules com tronada, gelada... I, bàsicament, serveix per a designar un fenomen intens, molt intens.
0: Una paraula molt nostra, ponenta.
1: Sí, com la nostra intensitat, que també és molt nostra.
0: En eix de l'observació del territori, de nou, eixes paraules que evolucionen amb nosaltres. En este cas, bueno, conta'ns una miqueta més què significa, què ens explica eixa ponentada i també què diu de nosaltres, les dues coses, Alexia.
1: Vale, jo vos comente. Pues
0: vale.
1: Bueno, eixe vent de ponent travessa la meseta i arriba al litoral molt, molt, molt, molt calent i amb una humitat molt baixa. Ja sabeu que també, així a Xàtiva, on estem ubicats, Jordi i jo, també tenim aquest efecte que intensifica un poc tot això. Però, a més, els pobles, com sabeu, sempre posen nom a allò que coneixen ben bé. I nosaltres sabem molt d'esta calor. Esta paraula especifica molt bé el sentiment estival, que abans arribava a l'agost, però que ara ja ens acompanya als nostres dies.
0: Això de fa una calor que va de les pedres, no?
1: Sí, bàsicament seria això. Com vegeu, la ponentà no és només un fenomen meteorològic, sinó que, més bé, és una experiència compartida que ha deixat empremta en la nostra manera de parlar, en les nostres expressions i, fins i tot, en la literatura valenciana.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Per
1: on
0: què?
1: Sovint apareix com a símbol d'un estiu intens i asfixiant.
0: Val.
1: Perquè la literatura és una forma de representar les nostres vides.
0: Per ara portem Comboi, per ara portem Prendre la fresca, per ara portem Ponentà, i esta m'agrada molt a mi.

0: a l'inici, en aquesta meravellosa introducció que hem fet per a transportar-nos fins a aquesta secció, i que jo utilitzo encara perquè és que m'agrada molt, que és festejar.
1: Que bonica és.
0: Què significa festejar, Alexia?
1: Doncs abans, Jordi, i això també per als més jovenets i jovenetes que ens escolten, abans no es parlava tant de Crash,
0: no.
1: Ni de Match,
0: no.
1: Ni de Tinder, ni de Grindr, ni d'estes coses molt modernes, per cert.
0: Ni de lligar.
1: Ni de lligar. No, no, no, no. Als nostres pobles sempre s'ha parlat i es parla de festejar.
0: Esta m'agrada molt. Necessites saber d'on ve festejar.
1: Doncs festa ve del llatí.
0: Ah.
1: Festa també.
0: Es diu així, no?
1: Sí, sí, sí, sí. I en un primer moment, tal com passava en Convoy, com hem vist, no? En este moment significava participar en celebracions, però amb el temps va acabar adquirint i se sentit de cortejar o iniciar una relació amorosa. De fet, este primer sentit de, festa, de celebració, el podem trobar ja en obres com Tirant lo Blanc.
0: Sí?
1: Per donar una curiositat.
0: Oh, vaja, vaja.
1: Sí, sí, sí, sí. I també, dime, dime.
0: No, que en alguns pobles valencians tinc jo entès que es conserva la variant estejar, no?
1: Això és, això és.
0: Mengen la F, no la volen.
1: Se la menja, se la menja.
0: I què ens explica?
1: Doncs festejar, sobretot per als més jovenets, era esperar-se a la plaça, passejar després de sopar, parlar una estoneta a la porta de casa o aprofitar aquestes nits d'estiu eternes per a conèixer-se un poquiu o millor.
0: Vale.
1: I tot això, moltes vegades, sota la mirada de la família o del veïnat que a la fresqueta comentava ises noves
0: i
1: relacions.
0: I le daban
1: una... La filla de no sé qui està en el filla de no sé quant.
0: Està festejant de no sé quant. Bueno, era una manera d'enamorar-se molt diferent de l'actual, però molt xula, també. Què ens diu de nosaltres festejar, Alexia?
1: Doncs que les formes d'estimar canvien, igual que les paraules. Encara que l'essència sempre és la mateixa, sí que podem trobar certa evolució a missa canvi de les societats. Ara tenim també l'era digital, totes les noves aplicacions, les noves formes, el like travieso, un fueguito...
0: Like travieso.
1: Exacte. Però festejar...
0: El like travieso.
1: El like travieso, que ens estamos viendo. Estem mirant-vos.
0: M'ha fet molta risa.
1: Estem mirant-vos, sí, sí. És el nou Ferlullet.
0: Que levante, que tiene la primera piedra, no? Vale, sí,
1: ai.
0: Like travieso. No es festejar en qualsevol lloc abans.
1: No, tampoc. No.
0: De fet, es
1: podia festejar a la plaça, a l'eixida de missa, al passeig de diumenge o a les rebel·les de l'estiu, que eren alguns espais on moltes parelles començaven amb aquests primers apropaments i les primeres carícies. No era casualitat. Doncs eren dels pocs moments en què els joves podien trobar-se i conversar amb certa llibertat. Perquè, com sabem, els pobles tenen ulls.
0: Sí. Ui, les maneres de conèixer-nos han canviat moltíssim, però bueno, jo crec que hi ha alguna cosa que no canvia, que són, doncs, això que dius, no? Aixos primers somriures, les primeres converses, les primeres papallones a l'estómac. En definitiva, al cap i a la fi, les paraules guarden la memòria també de qui som, com hem comprovat, però també de com hem estimat i com estimem. Ja tinc quatre paraules al diccionari d'Alexia Úbeda per aquest estiu: convoy, prendre la fresca, ponentar i festejar. Però diuen els oients, ja s'ha acabat això? No, no, això ara n'hi ha el regalet.

0: paraula viva.
1: Bueno, en esta, quan escolten els oients esta música, Alexia, en cadascuna de les teues seccions, significarà que també és una miqueta el moment per a que ells i elles puguen participar en esta secció. En este cas, clar, com ho era la primera, hem demanat ajuda.
2: Sí.
1: A més, una ajuda que va néixer de la ventana especial que van fer el divendres passat, no? Conta'ns.
2: Exacte. Quan estàvem després ja, un poc igual també...
1: Quan estàvem fent una cervesa.
2: Exactament. Estàvem celebrant. Sí. Clar que sí. El nostre mercadet, que ens encanta passar la fresqueta i la no tan fresqueta. La ponenta també la passem ahí, clar que sí. Doncs estàvem parlant i jo els vaig comentar quina anava a ser la secció i d'ahir Laura Martínez em va dir: Alexia, has de buscar la paraula brincalet. I em va semblar una idea genial.
1: És preciosa. Ja també l'he escoltat moltes vegades. Què significa brincalet?
2: Doncs, brincalet...
1: D'on ve, millor dit. Què significa no? D'on ve.
2: Vale. Brincalet ve més evolucionat i més en les nostres comarques, d'acord?
1: Uh-huh, vale.
2: Ve del verb brincar.
1: Ahà. Uh-huh.
2: Que, bueno, i seria fits, i ser diminutiu, et. Exacte, que és molt
1: valencianet.
2: Molt valencianet. Que
1: com
2: és
1: diria
2: un
1: Pancho el de Zoo, allà on el món s'escriu en diminutiu.
2: Exactament, molt bon exemple.
1: Brincalet.
2: Exacte. Uh-huh. I el que ens explica és que abans els carrers, abans de que s'asfaltaren els carrers, perdoneu, eren de terra, d'acord? I quan plovia, els carros deixaven roderes, el fang s'acumulava i l'aigua corria pel mig del carrer. Això podria ser un desastre, com podeu imaginar. Per això, moltes cases tenien una pedra, una llosa, un xicotet ressalt davant de la porta, que era el que anomenem brincalet.
1: Vale.
2: I per què? El nom ve per la seva funció. Front a esta situació, el brincalet servia per entrar a casa sense enfangar-se.
1: Vale.
2: I tal com me va explicar mon pare, per això m'agrada tant també esta paraula,
1: perquè
2: a mon pare Javier.
1: Javier, una abraçada per a Javier.
2: Sí, Javier és qui va explicar tot això. També ajudava a evitar que l'aigua entrara dins de les cases quan plovia molt fort, perquè feia com ixe brincar.
1: El desnivell, ixe brincalet.
2: Exacte, i feia que l'aigua no brincara dins de les cases.
1: Que xulo, tio. Sí.
2: Com vegeu, és una d'aquestes paraules que els diccionaris poden explicar, però que la memòria de la gent, i en aquest cas del meu benvolgut pare, acaba d'omplir de sentit.
1: Però així també passa una cosa, que és que quan desapareixen, per exemple, els carrers de terra, també desapareixen moltes de les paraules que es descrivien. En canvi, esta s'ha quedat, no? Per dir-ho d'alguna manera. No és de la mateixa... No té la mateixa funció en un carrer de terra, però tots ens hem assentat al brincaler de la porta alguna vegada, no?
2: Exacte, i és una cosa també molt de la joventut, d'anar a pegar una volteta, comprar unes pipes, unes xutxes, i acabar en un brincaler de qualsevol portal.
1: També t'hi dic, sí. Que xulo, bueno, pues li donem les gràcies a Laura,
2: per
1: que va ser la primera, i ara el que volem és que els oients, ara, al final de la secció, direm de què va parlar-se en la secció següent, per a si volen anar... pensant i anar, doncs això, participant amb nosaltres, enviant-nos whatsapps, telefonant-los, etcètera, 96-22-722-13, per allà la setmana que ve. Avui ja ho teníem a paraula. Escolta, no anem a enganyar a ningú, perquè enganyar a ningú no seria de fer ràdio.

0: podia ser d'altra manera. Acabem amb Llavors de la Fúmiga. Sabia que tard o d'hora anava a eixir en esta secció. Que no serà la sintonia?
1: És que és preciosa. És que és preciosa.
0: Sí? Vale. Sintonia? Oficialitzem sintonia?
2: Jo crec que sí, no?
0: Vale. Pues ja està.
2: Anem ahí.
0: Bueno, al remat, Alexia Potser, això és el que fan les paraules, conservar allò que d'una altra manera el temps acabaria esborrant. Avui hem descobert que darrere d'un comboi, d'una ponenta, d'un brincalet, de prendre la fresca, de festejar, no n'hi ha només definicions. N'hi ha places de vida, n'hi ha carrers de terra, n'hi ha cadires al ras, n'hi ha estius interminables, n'hi ha primeres mirades i n'hi ha generacions senceres que van aprendre a anomenar el món amb les seues pròpies paraules. I hi ha missatges de WhatsApp que arriben, com el de Laura Martínez,
2: oi,
0: que
2: Laura
0: ens acaba d'escriure "Vos adore".
2: Bonicor.
0: Nosaltres a tu també. Alexia, aquest estiu volem convidar a fer memòria als oients amb nosaltres, no?
2: Exacte, perquè, com diu la cançó, com no te vaig estimar? S'està referint a la nostra llengua, al País Valencià, les nostres costums, i tot això ho fem entre totes i tots. Per això vos convidem, com Jordi també ha dit, a formar part de la secció d'este xicotet exercici de memòria col·lectiva, però també de història pròpia, d'anècdotes individuals, d'històries familiars,
0: tot
2: allò
0: tot el que
2: vulgueu compartir.
0: Relacionat amb les paraules. Per cert, la setmana que ve, quines paraules són? Quina és la temàtica per a que l'oient pugui anar participant?
2: La setmana que ve anem a parlar de... Bueno, el títol serà "A la taula".
0: Ah, a la taula i al llit, el primer crit.
2: Això, molt bé. I s'ha d'estar, ja vos ho dic, perquè mon pare també me la diu sempre. Així que sí, anem a parlar d'aquestes expressions, dites, vocabulari, relacionat amb la gastronomia popular, els esmorzars, els forns, les receptes familiars, els costums alimentaris, els nostres dinarets, i les expressions, com bé has dit tu, tot. I què millor que les iaies, els iaios i totes les persones de casa que cuinen. Per favor, envieu-nos les vostres coses, volem saber-ho.
0: 96 22 722 13 o a través també de les xarxes socials. Diuen, això és per a la secció d'Alexia, i que ens conten paraules relacionades amb la cuina.
2: Eso es.
0: Joder, Alexia, jo crec que no n'hi ha millor manera de presentar la temporada d'estiu com a col·laboradora oficial que amb esta secció de Convoy. Meravellosa, fantàstica, hem après un munt de coses i és el que anem a fer cada setmana durant l'estiu. Per cert, que si l'oient diu "ai, esta xica que veu fa", que seria normal, perquè l'oient no és tonto i dirà "esta xica ho fa molt bé", jo vull veure esta xica fa bolos també, esta xica és meravellosa i fantàstica. Mañana tienes bolo, amiga.
2: Ella todoterrena.
0: On vas demà?
2: Sí, demà estarem a la Casa de la Cultura perquè va vindre Mercè Estrella Tena, que és una poeta i una persona meravellosa amb qui anem a presentar tres dels seus poemaris. I no estaré a soles. Vaig estar també junta a Adela Ruiz i a Irene Blasco.
0: Que guai.
2: A les 7, que a guai. La Casa de la Cultura. Vos
0: molt
2: esperem
0: bé.
2: A totes i tots.
0: Allí podreu veure a Alexia i escoltar-la cada dimecres a partir de la 1 en este Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques. Gràcies. Ens veiem el dimecres que ve.
2: Gràcies per
0: Adeu.
2: Tot.
0: Adeu.

0: Vinga, doncs, amb aquesta notícia, que d'ací una setmana a aquestes hores estarà emetrent-se una entrevista molt, molt, molt especial a La Fúmiga. No fem la última cançoneta i mon anem, però sí que fem la última xerraeta i mon anem, i ho fem amb Aitana Francés. Hola, Aitana, com estàs?
1: Hola, Jordi.
0: Que ve a contar-nos una altra sorpresa. Hoy es el día de sorpresas.
1: Sí,
0: quina és la sorpresa d'avui?
1: Hoy es día de sorpreses. Pues que esta vespre i demà m'encargaré jo de la ventana.
0: Bien! No perquè no treballe de vesprada, que també, però em fa molt de comboi i molta il·lusió, perquè a més és una ventana especial, no?
1: Sí, perquè anem a fer programes dels millors moments que han passat en esta ràdio esta setmana.
0: Que guai, esta setmana, l'anterior tot és que no ha hagut ventana,
1: sí.
0: Perquè, clar, ha hagut molt de futbol, que el futbol és imprescindible seguir-lo, així com escoltàvem abans a l'antena de Ràdio Xàtiva, però també és imprescindible doncs saber que hem tingut molts moments.
1: Sí.
0: La setmana passada, el divendres, em vaig acomiadar jo. A partir de la setmana que ve comença Carla i ja es queda Carla. I en aquests dos dies de ventana, doncs Aitana es fa càrrec i ens contarà a partir de les 7:20, no? L'hora
1: sí,
0: és la mateixa i
1: la
0: tot.
1: La mateixa.
0: Vale, pues enhorabona.
1: Gràcies.
0: Per aquests dos dies de programa.
1: Supercontenta.
0: Veus? Tercer dia fent pràctiques i ja tens un programa.
1: I ja tinc programa.
0: Ojo, cuidado. Gràcies, Aitana.
1: Gràcies.
0: Adéu. Una cançoneta i mon anem, una prediccioneta i mon anem. Lluís Francés, bona vesprada.
2: Hola, company, bona vesprada. Continua la ola de calor y la estabilidad es predominante en territorio peninsular. Para nuestros intereses, este miércoles podría ser el día más cálido de la semana, aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Ya que podríamos de no alcanzar de nuevo los 44 grados, va a ser otro día prácticamente infernal. Vamos a seguir con noches poco conciliadoras del sueño. Para este miércoles, cielos apenas van a tener paso de nubes, a últimas horas esperamos que lleguen algunos intervalos, jornada con vientos moderados por momentos de componente sur del migjorn. Y hay avisos, riesgo importante, riesgo extremo tenemos que decir, por altas temperaturas se van a mantener también durante el jueves, que eso sí, el jueves todo apunta a que las temperaturas van a descender algo. Será otra jornada muy cálida y bochornosa. Las temperaturas van a bajar de nuevo y de forma acusada a partir del viernes a valores, eso sí, más llevaderos, però en qualsevol cas rondando los 35 grados.
0: Gràcies, Lluís. Lloc nou d'en Fenollet, ara mateix a 42,6 graus. L'IES Cibera Font de Canals, 42,1. Suma Càrcer, 41,8. Montesa, 41,6. Manuel, 41,2. L'IES Lluís Cimarro de Xàtiva, 41 graus. Són dades de l'Agència Valenciana, Associació Valenciana de Meteorologia. Molt de compte, molt de compte, queden encara hores de molta calor. Facen el favor, queden-se en casa, en l'aire condicionat, o vagin per la sombra, i escolten la ràdio. Escoltar la ràdio, ho deia a l'inici, bueno, no és que refresque, però almenys tens una excusa per a quedar-te en casa escoltant una bona programació. Per exemple, 2:17, amb Fèlix Lluc, Aitana i jo mateix repassant les notícies del dia, amb Hora 14, Xàtiva i Comarques, i després, ja a les 7:20, com acabem d'escoltar, amb una ventana de Xàtiva i Comarques avui i demà, especial amb Aitana Francés. Ens anem, òbviament, com no pot ser d'altra manera, amb aquesta notícia que ens acabem de donar, amb La Fúmiga, amb la gent de la Mediterrània. Gràcies per estar ahí. Seguís l'actualitat, seguís la ràdio, seguís la SER, seguís tota la informació a radioxàtiva.es, a les nostres xarxes socials i a la nova app de la SER. Tot ho tenen allà, d'acord? ¿Vale? Hala, fins després. Adiós.

0: La ventana de Xàtiva i Comarques.
1: I d'un projecte que mira cap al futur, passem ara a una cita que ja està consolidada a l'estiu en les nostres comarques. Aquest passat diumenge va començar una nova edició del cicle de concerts d'orgue Pepe Cabezas en Énguera, que continuarà omplint l'església de música cada 15 dies. Este és Arturo Barba, al nostre Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques.
2: Cada 15 dies, més o més, sempre divendres a les 8:30, comencem este divendres, i com sempre, en una orientació, fent dos concerts internacionals, diguem, de gent d'altres països, en una altra forma de tocar, en una altra visió d'esta professió d'organista, i després en gent nacional, també. Jo obriré el concert, este concert a trio, precisament amb Fernando Pascual, que has dit, fantàstic violinista, catedràtic del Conservatori de Castelló, i amb Maria Almela, filla, precisament filla d'Enguera.
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, i professora del Conservatori de Segovia, de viola, i hem preparat un programa molt, bueno, molt innovador, molt,
3: perquè
2: és una formació no molt vista. Sí, farem música de Bach i de Mozart, que sempre és molt ben rebut, però també farem música de Bruch, de Arvo Part, música del segle XX, música minimalista, de Rebecca Clark. Bueno, escoltarem música molt, molt diversa, i en un concert amè d'un vora una hora, en entrada lliure, a les 8:30 divendres, i pense que, bueno, sempre és una carta de presentació, no? Per a presentar la resta de concerts. Després rebrem amb música que vindrà de Polònia. És la primera vegada que ve un organista de Polònia, i serà la primera vegada en agost que vindrà un organista de Eslovàquia. Stanislav Surin.
3: A la frescoreta venen, també t'he de dir.
2: Sí, perquè hem rebut moltes vegades italians, alemans, austríacs, i era un poc, pues, per tractar d'obrir un poc aquest espectre, i també escoltar altra forma de tocar, altres músiques, perquè sempre li demanem que facin algo de música del seu país, música d'orgue del seu país. I després escoltarem també en agost, el 21 d'agost, a Susana García Lastra, que és una asturiana, una organista asturiana fantàstica, que ha treballat sempre en Sevilla, en l'Església dels Venerables de Sevilla i en la Catedral de Sevilla. I bueno, també és la primera vegada que va vindre per ací.
3: Que guai.
2: I bueno, estem molt contents de la programació, i com sempre buscant la implicació, no, de les institucions, que les tenim, tant de l'Ajuntament d'Enguera com de la Diputació de València a través del SARC, sinó, bueno, de la gent, que la gent d'Enguera ja sap que això és una cita ja també establida, no? És la sisena edició, se fa per la televisió local d'Enguera, també, per a tothom. Però bueno, les esperem a l'església, ja no a la gent d'Enguera, sinó en aquest cas a la gent de Xàtiva i de tota la comarca.
3: Clar que sí, que ens escolten i que vulguen anar, perquè a més, bueno, les esglésies en este cas també són refugis climàtics.
1: I fins així aquest especial La Ventana de Xàtiva i Comarques. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta vesprada. Demà tornem amb més i millors moments. Però abans, a partir de les 7:20 del matí, ens escoltem al primer matinal amb Fèlix Lluch. Tota la informació sempre actualitzada a la nostra web i les nostres xarxes socials, que acaben de passar una molt bona vesprada.